0: y de que no hay una alternativa progresista. Bueno,
1: bueno,
0: que
1: hay una progresista,
0: hay que verlo.
1: Lo contaremos.
0: Pero sí la hay. Y todavía, o sea, y no está todo decidido porque todavía hay que votar.
1: Esta tarde en la ventana, ¿qué tenemos, Marta?
0: Pues mira, yo vengo de avanzadilla, Sara Francino, a partir de las 4. Viene también nuestro bulólogo a cafetear con nosotros, sí. Marc Amorós y Rafa Vilasan Juan del IES Global. Sabéis que esta temporada nos estamos asomando a la muerte, a un espacio que hemos llamado Aquí Paz y Después Gloria, en el que hablamos pues, de todo lo que rodea la muerte, desde la gestión del duelo, porque aquí sigue habiendo alguna especie de tenebroso, ¿no? Cuando hablamos de este tema, cuando es una cosa tan natural como nacer. Porque otros países la celebran y nosotros la lloramos todo el rato. Hablamos de nuevos rituales, de nuevos hábitos.
1: Qué ganas de escucharlo.
0: Jesús Pozo va a hablar de cementerios como espacios sostenibles, que es una tendencia nueva. Nuestro filósofo, además, José Carlos Ruiz, también viene a hablar de la amabilidad, que en este mundo tan, no sé, hostil, a veces ser amable, según la RAE, digno de ser amado, alguien afable, complaciente, atento al otro. Esto me gusta mucho.
1: Atento,
0: ¿no?,
1: al otro.
0: Atento al otro. Yo no sé si esto que estamos viviendo estas semanas en la ventana tiene, desde luego, algo de amabilidad, pero tiene mucho de generosidad. Y quiero que escuches esta historia.
1: A ver.
0: Que la vas a situar, porque vosotros también habéis hablado con Nicolás Castellano. Esta historia empieza en Somalia.
2: Yo ya digo que, y siento la, un poco trabarme, porque de verdad
3: no,
2: que estamos bastante consternados. Al final, yo me emocionaba y me salía del hospital, porque me daba hasta vergüenza, ¿no?, llorar delante de ellos, porque es su realidad, y te das cuenta de que tú vienes aquí un día, y nosotros, yo con qué me llevo, pues ojalá poder no cansarme. Si puedo pedir, no sé si se puede, pero lo voy a decir, que donen. Hemos hecho una campaña que se llama Late por Somalia.
3: Sí, sí, sí.
2: De verdad, el impacto que tiene...
0: Late por Somalia, sí. Cuando hablaron con nosotros en la ventana, había recaudado 7.500 euros. Ahora van cerca de 45.000 euros.
1: Wow.
0: Entonces, bueno, no sé, sabemos que, joder, que la radio siempre tiene un impacto, ¿no? Pero verlo así cuantificado impresiona mucho.
1: Marta,
0: y más, ¿eh? Hay muchas más
1: hombre,
0: cosas.
1: Hombre, os escuchamos esta tarde en la
0: Venga,
1: ventana. Mil gracias. Adiós.
4: Chao. Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
5: Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
6: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
5: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
6: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: A todos los que lleváis semanas buscando coche y ya tenéis decidido cuál compraros, lo sentimos. Porque llegan los días Ebro con condiciones muy especiales y os toca replantearos todo. Aunque bueno, peor sería escuchar esto con el coche recién comprado y que no fuera un Ebro. Descubre los días Ebro del 10 al 21 de septiembre en la red oficial de concesionarios Ebro.
8: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
9: Métele el turbo a tu ahorro acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Hasta el 21 de septiembre.
10: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
11: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
12: Prepárate para volver con las últimas ofertas de la Vuelta al Cole de MediaMark. Como un Combino Frost Samsung de 2 metros de altura y clasificación energética A por 949 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
1: Bueno, vamos a ver, dentro de un cuarto de hora y media es la rueda de prensa de Luis de la Fuente y si quieren escucharla íntegra lo pueden hacer en la aplicación de la SER para los móviles. Ahí la van a poder escuchar entera y si no, nosotros después se la vamos a contar aquí en la cadena SER. Y a esta hora... Soy la paradiña. Y a esta hora...
13: ¡Wow!
1: Pepe Rubio, ¿cómo estás?
13: Muy bien, bueno.
1: 6 razones por las que este programa de 6 horas ha merecido la pena.
13: Pues es viernes, pero ¿qué viernes informativamente hablando? ¿Ha merecido mucho la pena desde las 6 desmontando una mentira?
1: Es viernes por fin. Y hoy nos levantamos con el fin de una mentira. El expediente de la operación del ático que compró la Comunidad de Madrid de Tapadillo el expediente deja claro que a pesar de que nos habían dicho que en ningún caso aquello era para que Ayuso viviera allí, el expediente deja claro que una de las razones de esa compra era el alojamiento ocasional para autoridades de visita oficial o las propias autoridades de la Comunidad de Madrid.
13: Queda claro. Pero bueno, que, segunda razón a las 7, también informativa y con el sonido de la vida, que dice el claim de la SER. Mereció la pena escuchar el directo de Julia Molina en Ceuta.
1: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, y esto que están escuchando ahora mismo es el sonido en directo en Ceuta de cientos de migrantes que están siendo trasladados ahora mismo desde las playas de la ciudad al campamento en el puerto. Es Julia Molina. Adelante.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, son miles las personas que están trasladándose. Estaban esperando este traslado. Así que, mira, me ves con la voz porque sí. Voy corriendo, Aymar. Es una auténtica marabunda la de personas sí. Que se están trasladando corriendo. La policía no está pudiendo controlar bien la zona porque van corriendo. Perdona, Aymar, que
1: coge
3: me ves
1: aire,
3: aquí ahogada.
1: Aire, tranquila.
13: ¿Y por qué merece la pena la información? Pues la tercera razón, porque ayuda a reflexionar y ver todos los puntos de vista.
1: A las 9 menos cuarto de la mañana, 8 menos cuarto en Canarias, escuchando esto en directo, esto se puede ver de dos maneras distintas. Tú puedes decidir exactamente desde dónde miras. Tú puedes ver ahí una masa, un río de gente, una amenaza total. Oye, pues, legítimo. También puedes ver a la gente que va con su vida en una bolsa de plástico. Con su vida en una bolsa de plástico.
13: Tal cual. Y si estamos muy informados, pero quieren saber de nosotros, los que saben realmente de nosotros son otros, que están al otro lado.
1: ¿Cómo?
13: Sí, sí. Los que quieren saber de nosotros, ¿sí? Los que están realmente informados, ¿sí? No son los que contamos aquí las cosas, sino los que están al otro lado. Claudi Pérez.
14: El 93% de los datos de los europeos están en manos de Estados Unidos. El 80% de toda la infraestructura de las tecnologías está en manos estadounidenses. Y más del 70% de la nube está en manos de Microsoft, de Amazon y de Google. Que si quieren, nos apagan y nos dejan fuera de los satélites, fuera del GPS, nos hunden, ¿no? Nos dejan a oscuras.
13: Pero antes de que nos apaguen, lo importante son los amigos, nunca
1: siempre,
13: lo olviden.
1: Siempre.
13: Rosa Montero, que está en nuestra biblioteca, muy al contrario que su personaje, Rosita, tiene mucho. Rosita no, Clarita.
1: Clarita.
13: Clarita tiene muchos amigos y eso sí que son razones que merecen la pena.
15: Yo tengo muchísimos amigos en todas partes.
1: Eso está muy bien.
15: A mí me encanta. Yo creo que la amistad es lo más importante en la vida y yo creo que es lo mejor que. Mi mayor éxito en la vida es ser amiga.
13: Gran frase de Rosa Montero, solo superable por una gran historia de amor. Nuestra sexta razón. En este programa también hablamos de nosotros cuando merece la pena. Y hoy entre los oyentes de las 6 se nos ha colado Tony López.
16: Buenos días, compañeros. Hoy me he despertado ilusionado, con ganas, con nervios, porque me caso. Y además lo hago con la mujer de mi vida, que es algo que supe desde hace tiempo, que iba a ser para toda la vida, pero hoy lo formalizamos. Y lo hacemos rodeados de mucha gente que nos quiere, y eso es de lo más bonito de este 18 de septiembre, que ya se nos va a quedar grabado para siempre. Y bueno, aunque ya lo sabe, te quiero mucho, Raquel.
1: Se nos ha puesto bizcochón, Tony.
13: Eso sí que era un croissant.
1: Tony López, que se casa hoy, le deseamos todo el amor del mundo.
13: No, ya se le ve que está enamorado hasta las trancas.
1: Y nosotros, ustedes, nos vemos el lunes. Adiós.
4: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
17: Radio Alcoy, Cadena SER.
18: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 20 grados centígrados.
19: Nota necrológica.
20: Ha fallecido a los 90 años doña Conchita Rivera Albero, viuda de don Federico Domínguez Camarasa. Los oficios de misa corporis sepulto tendrán lugar hoy viernes 18 de septiembre a las 20:15 horas en la parroquia de San Roque y San Sebastián. La capilla ardiente está instalada en la sala número 2 del tanatorio Servisa de la zona norte.
19: Descanse en paz.
17: Hoy por hoy, Alcoy. Maribel Vicedo.
20: Hola, molt bon dia. Com estan? Com sempre, una alegria saludar-los. Són les 12:21 hores d'aquest divendres 18 de setembre, punt de partida al nostre programa, que els acompanyarà fins a les 2 del migdia amb diverses històries. La primera Ens n'anirem fins a Pastamania, on està el nostre company Paco Gulló amb els seus convidats. Després entrevistarem a Jordi Martínez, regidor de festes, per saber com van els preparatius per al cap de setmana gran en honor a la Mare de Déu dels Lliris. Coneixeran quin és el nou EP de Lara Moon, així com alguns dels guanyadors del concurs de fotografia que ha convocat l'Associació de Sant Jordi. I per acabar, ja saben que els últims compassos dels divendres els dediquem al cinema. Virgilio Colomina, amb Paco Gulló, els donaran a conèixer les estrenes que arriben aquest cap de setmana a la gran pantalla. Gràcies per elegir-nos, per sintonitzar el 1485 de la Onda Mitja, 100.8 de la freqüència modulada i la ràdio online per escoltar-nos. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy. Pero antes te pregunto, pensando en cambiar de coche, en Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas sus ofertas en automotordursan.com.
2: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
21: Just el passat mes de juny vam estar a Soc Alcoià en el que va ser el final de la passada temporada i vam tindre com a convidat a Roge Giner. Hola, Roge, què tal?
22: Com esteu? Estàs?
21: Bueno, molt bé. Bon. I què han fet ara? Ara han vingut a Pastamania.
22: Han tornat a la pilota.
21: Exacte, perquè tenim a un famós director de cine.
22: Correcte, tenim un famós director de cine i que una gran persona, ell la tant, ell com la seva parella, que a més de ser un gran director de cine, té un hobby que és...
21: Soc Alcoià.
22: Soc Alcoià.
21: Què tal, Pede, com està?
23: Què tal, com estàs?
21: Molt bé, molt bé.
23: Carolina, gràcies per les paraules.
21: Carol, què tal, com estàs?
24: Molt bé.
21: Molt bé, moltes gràcies per vindre els dos. Vam estar un poquet comentant això a Fede, li va encantar l'entrevista a Roge i va dir, pues ara si veniu a Pastamania i fem el mateix, però ara entrevistant a tu, que això em ve difícil.
22: Sí, sí, perquè Fede també, o sigui, ells, la parella té moltes coses que han passat també que pense que molta gent les desconeix i són molt dignes de conèixer-les.
21: Molt bé, perfecte. Fede, per al·lusiones, no? Director de cine o Soc Alcoià per Carol?
23: Com a Soc Alcoià, perquè clar, som nosaltres, per exemple, jo he arribat així a lo que és el món de l'hostaleria per casualitat, però gràcies a ella, no?
21: Claro.
23: I bueno, pues clar, tens una història darrere, si no, no pots arribar mai en la vida.
21: Ara mos conteu un poquet, però bueno, és que Carol, dius, jo no vull parlar, però és que tu eres la persona que des de Xicotiua, contamos un poquet la
24: teva
23: trajectòria.
24: Reyes, mon pare era camarero, jo me n'anava a ajudar lo d'ell.
21: A on?
24: Al círcul.
21: Al círcul.
24: Al círcul catòlic.
21: I què feu allà?
24: Pues mira, hem fet netejar sèpies, fer albóndigues de bacallà, l'ensaladilla, torrava el pa.
22: Vale. Bueno, millor escola ninguna.
24: Ninguna.
21: Què tenies? 8-9 anys?
24: Mare, crec que més xicoteta. Ostres, no arribava a la planxa.
21: Perquè, a veure, ton pare camarero i ta mare també estava.
24: No, ma mare no.
21: Vale. Creia que estava també ta mare. No, vale. Era ton pare, no?
24: Pare.
21: I després sí, ja sí que es va incorporar ta mare.
24: Després els meus pares van muntar un bar, sí, i ja me'n vaig anar jo a mon pare a fer faena en ell. I ma mare... quan podia venia, ma mare tenia la seva faena.
21: Vale. Quin bar era?
24: Era el Rafelí.
21: Ah, exacte, però això, sí, el Rafelí. Sí. On estava el Rafelí?
24: En el camí.
21: En el carrer Camí, sí. Vale. I ahir vas estar, vau estar també en Montblanc.
24: És que vam estar. Sí, 3 o 4 anys, crec.
23: Sí, sí, sí. Dos etapes.
24: Sí, és que van tindre dos, el de dalt, bueno.
21: Vale, vau fer ahir.
24: Sí, tota la vida.
21: I apareix este home en la teva vida.
24: Apareix en la meva vida. En la picaeta, que treballava en la picaeta.
23: Este bar te vi por mi primera.
21: Això que era la picaeta.
24: Pues en un bar que va a montar Ricardo Abad, que ya falta.
0: Sí.
24: I res, i me'n vaig anar a fer faena, en la seva dona, sí.
0: I ahí la vas conèixer, en la picada?
24: Ahí mos va conèixer, a la Peña Lito i Litro, vaig conèixer ahí.
0: Ostres, ostres.
5: La Peña Lito i Litro. Imagina't. Que això, pense que tendria que ser un templo d'Alcoi. La Peña Lito i Litro.
0: Imagina't.
23: Vosaltres anàvem molt a la Bodega Hurtado, després també anàvem en plan sopar i això, a l'Abad, que estava allò per Abad, i quan va muntar Ricardo ja la Picaeta, doncs vam canviar a la Picaeta. Sí. I clar, anàvem tota la Peña Litro i Litro allí, i ahí...
5: Explica-nos què era la Peña Litro i Litro.
23: La Peña Litro i Litro era un grup de xavals que teníem 14 anys, que en aquell entonces no estava prohibit l'alcohol. Bueno, 14 anys ja podies... Si podies fer 12 hores, podies veure Litro i Litro. I entonces anàvem a la Basca, a la Basca van començar a fer... I després vam anar a Sorisos. I Litro i Litro és perquè tota la gent del coi demanava Litro i Litro. Litro cafè, Litro Coca-Cola. I entonces, pues, nom de penya, Peña Litro i Litro. Van tindre equip
5: de futbol. Penya cultural, Litro i Litro.
23: Cultural i deportiva, perquè l'equip de futbol sala no sé si va arribar a durar 35 anys. Eh?
0: 35 anys, mare meva.
23: I quan, encara me'n recordo jo quan vam fer l'equip que el van presentar en la federació i va dir, quin nom és? I va dir, Peña Litro i Litro. I va dir, mare, esto no dura ni dos mesos. Vam estar aquí almenys 35 anys.
0: T'imagina, que curiós. Hombre, continueu, continueu contant-me. Coneixes, claro, dis-me.
24: No res, conec sí. Cafè, eh? Sí. I res, o sigui, és que ja no sé què més.
23: Em va enamorar.
0: Ah, mira, també, no?
5: Això és fàcil.
24: No, és que començar és junts.
5: Coneixent a Fede és fàcil.
0: I encara no sabia que era un gran director de cine.
24: Exacte,
0: imagina,
24: no sabia. No.
0: I tu us dedicaves, quan el comenceu? Sóc al Colla que el comenceu, el projecte, ja farà...
24: En el 2012.
23: Fa 14 anys.
0: 14, ja, 14 anys, ja es diu. Però tu, prèviament, conta'm un poc, a veure la teua trajectòria.
23: No, ella estava... Bueno,
24: en Nova Aire, bueno, vaig estar també, s'acaba la Picaeta, sí. Vale, s'ho deixé, i res, me'n vaig a treballar a Nova Aire de cocinera.
0: Bueno, també de cuinera, tu, és que la pobra Fogons sempre estem cocinera, sempre Fogons ahí, molt bé. I què passa?
24: I res, ja vaig muntar el Soc al Collà i em vaig deixar la meva faena per anar-me al Soc al Collà.
0: I ahí tu el deixes la teva faena.
23: El tema està que jo era representant.
0: Vale.
23: Jo em recorria tot Espanya, tot Portugal. Clar, nosaltres representants vivim en els bars. I sempre t'enamores d'aspectes de bars, no? Jo tenia ese bar de madera, de tipus en Sevilla n'hi ha molt, en el nord també n'hi ha molt, en Madrid també n'hi ha molt, i sempre dius, xef, i la veritat és que molts representants que parle tenen il·lusió d'un bar, perquè s'han enamorat dels bars. I va haver un moment que després de tants anys, més de 10 anys per la carretera, que això crema molt, que al final diu, mira, ja no viatge més.
0: Ja, sí, fa.
23: I diu, com ella feia en casa avui, mira, avui ha fet mandonguilletes de la Drau, avui ha fet escallers, avui... Si això ho tinguem en un bar, jo crec que la gent vendria. I van dir, bueno, en el 2012, quan més crisis n'hi hava, que la gent dia estàs loco? Dic, pues, és igual, vaig a muntar un bar.
0: Van deixar la teva feina de representar.
23: Bueno, vam acabar no representant, perquè ja estava bé. I van dir, mira, anem a muntar el bar. Ella es va deixar el seu, que estava fija ahí també, i vam arriesgar perquè és quan més crisi n'hi havia. I la gent, ja el dic jo, la gent ens ha ajudat molt, perquè nosaltres sempre ho han dit, en el Soc al Collà no han fet clients, han fet amics, que venen des d'entonces i ens tenen com amics. I ara s'ajuntem després a fer paelles per ahir i tot, i s'ajuntem en Montepío, molt bé, la gent molt bé. I clar, t'apoyen, tampoc és un bar xicotet, no? Entonces també no fa falta molt per ampliar-lo. I estem molt content, no m'arrepentís. Fa 14 anys i ara ja hem arrencat l'última temporada.
0: Ostres, parlarem
23: d'això. Que la gent... A veure, jo estic treballant des de 12-13 anys. Sí. Jo necessito ja alçar-me pel matí i fer el que em dóna.
0: Allà hi ha un altre que pensa en el mateix.
23: I és de veres, m'agrada estar ocupat. Jo quan estic el diumenge o dilluns, que nosaltres tanquem, i tinc alguna cosa que fer, estic content. Però els horaris i a volta n'hi ha dies i rojo sap que no tan con 3B, tens 39 de calentura i tens que anar a
0: fer faena.
23: I això és molt, els autònoms... Sí,
22: que antes ho comentaven, clar, vosaltres no s'heu pogut posar malalts mai.
23: Mai.
22: Mai, o sea, en la cuina està ella, una cuina que fa milagres per lo xucutiua que és, i ella allí s'ho fa tot, ho cuina, ho neteja, i, vamos, això té un mèrit.
23: I s'ha operat en vacacions.
0: També,
23: l'autònomo no podem operar, si ara avui m'opere, no pot, perquè clar, som un equip de 3 i si falla uno ja no funciona, i hem que operar-se en vacacions. Ella es va operar, jo també, que era precís de l'esquena, i bueno, en vacacions, i bueno, en la faixa posada m'han donat l'alta i a fer faena.
0: Ja servible.
23: Els dos mesos de l'esquena, no, tu ja tens que donar l'alta posada.
0: Com sorgi Soc al Collà? Per què Soc al Collà?
23: Jo sempre he sigut enamorat del meu poble, no? De la Collano, de les festes del Coll, de tot lo nostre, no? O sigui, m'agrada sempre lo nostre. De fet, jo tenia guardat, des que era xicotet, el llaveret i la foto del Moret i en Soc al Collà.
0: De xicón,
23: de xicotet, tenia 7 o 8 anys, ja tenia Moret.
22: Això va ser un llavero o una pegatina?
23: Això va ser el mateix. Va fer
22: tot el mateix.
23: Segons m'han arribat a mi els oïdos, un júnior de Sant Roc, i veu que algú va fer aquest dibuix per pegatines. Després algú va agarrar per festes i va fer el llaveret. I com això mai està registrat, doncs ha anat. I jo el primer que vaig fer és anar a registre i dir, mira, a veure, a Sònia hi ha un problema. Diu, no és de ningú. Diu, bueno, doncs jo ho registre i per almenys perquè ningú em diga, escolta, això... I me'n vaig anar a Piñero en el tema, en el llaveret, i vaig dir, mira, jo voldria fer el temàtic del Coll, perquè buscar altres temàtics, si podien fer-ho tot al Coll. I aquell li s'hi va obrir els ulls, perquè aquell disfruta, quan veu que tu tens una il·lusió, encara disfruta més.
0: José.
23: I van començar entre els dos a haremos esto, haremos lo otro, haremos lo otro, i me'n vaig dir el Soc al Coll, ja. I clar, el nom entonces era Bartal, que no sé què, Bar no sé quantos, però...
0: Café de no...
23: Com es diu el bar? Soc al Coll.
0: Caro el tampoc.
22: No crec que sigui el nom
23: del bar,
22: el restaurant.
23: I entonces van dir, farem les fotos de tots els que són famosos al Collans, i els portarem perquè mos coneguin i tant. Jo me'n recordo que vaig dir, este tio està flipat. Doncs han vingut tots. Tots han vingut.
22: Perquè a més de director, és un gran periodista. Perquè allí, en el seu local, junta així a Paco i l'equip de Ràdio Alcoi, ha portat que nos diga ell, a tots els famosos.
23: A tots. Ha portat a Marí Sabat, a Francisco, a tots, a Juli Mira, a Juli Cantó, a Xavi Mira,
6: a
22: tots els polítics.
23: A Néstor Abad, a Jorge Molina, a tots els alcaldes. Han portat a tots els que estan vius.
6: Sí, sí, sí.
23: El que no ha portat és perquè ja no està.
0: El director de cine, este, Javi, que...
23: Javier Balaguer.
0: Exacte, Balaguer. Ostia, que són persones que venen molt poc per al Coll, entonces van vindre a aposta.
23: A més, me recordo jo que Paco no volia dir, com té que vindre Francisco? I toquem, ja.
0: Francisco, sí.
23: I aquella, la primera, o Marí Sabat, en seguida, sí, sí que
0: vull.
23: En pandèmia, sí que vull. I va vindre la xica molt noble.
22: Pensa que té, vamos, molt de mèrit.
23: Han disfrutat.
0: A veure, i què passa? Què li passa a aquest home que m'ho va fer? Que es jubila.
22: Que es jubila. Això és el que vol, ja veurem.
23: Jo el que vull, que estiga ben clar.
0: A veure.
23: 23 de desembre del 2027, vale. En guany no.
0: No.
22: O sea que aprofiteu que me quedan las últimas para hoy.
23: Que ha vingut gent i ha dit, ja que el jubile ja... No, que queda any i mig.
0: Any i tres mesos. Any i tres mesos. El 23 de desembre del 27.
23: I seria prou.
22: Si vol menjar cuina autèntica al Collana, aprofiteu que li queda poqueta.
23: Per cert, Paquito, que avui no has dit res de roc. Han dinat... És que tu t'has oblidat sempre.
0: Anem a Roge, però ara estem parlant de tu. Ara parlem de Roge, perquè parlarem de la relació, per qui no ha vist l'anterior entrevista en la que vam dir Roge. Acabem, vale. Per tant, l'últim, el que també dia Roge, el tema cine, això també està xulo, eh?
22: Sí, Fede i un equip de gent està fent unes pel·lícules, vamos, que vamos, ni Hollywood, ah, ni tonterías. O sea, la vida de Brian es una pasada. O sea, que la pose, pues yo es el llazo, ahora sí, con Penjeu Asó, porque de veres son obres d'art. Les fa en compañía de un... Que ho expliqué, que ho expliqué.
0: Tenim el crucero de l'amor, la vida de Brian
23: i el... Una cosa de dir, mira, la gent, si mos toca la loteria, en estiu s'han de crucero. I m'han dit, sí. I, clar, en la IA van poder fer la musiqueta de vacaciones en el mar i tot, van fer el crucero. Encara que no me va tocar la loteria. I després... La vida de Brian, pues el que he vist aquesta pel·lícula és una paròdia per pisar-se risa, i no sé com me se va ocorrir pues,
22: fer-li una... El guió de l'escrius tu,
0: com sí. Ho fa? Explica'm-nos un poc.
23: Això és una... Te s'obri la ment un dia i parodiar els Monty Python és difícil. Pues va així. Va així, van fer la cançoneta, va això, quan te s'obri la ment, va tot. I a partir d'ahí, si com ja n'hi ha gent, bon ja n'hi ha gent que ve al bar que diu...
0: Fes-te un plis-plan.
23: I entonces, clar, hi ha gent que diu, no, jo en totes les pel·lícules vull que sí. Pues ja saps que
0: comptes de missa. Reparto el temps.
23: I lo difícil de la vida de Brian va ser que ningú sabia de què anava, sol és jo, i el realitzador, de què ho fa. I clar, jo li dia a uno, fem este àudio, perquè les veus són d'ells. I aquell el feia l'àudio i no sabia de què anava la pel·lícula, ni res. I després ho van muntar tot junt. I quan ho van veure aquells van dir, ostres, pues ha quedat bé. I ells no sabien ni què era la vida de Brian ni res de res.
22: No, imagina. O sea, les persones que eixen, ells fan algo o fa tot la IA?
23: No, simplement una foto.
22: És una foto d'ells, fija, i a partir d'ahí...
23: I ahí treballen. Este últim hem estat 3 mesos.
0: Uf, 3 mesos. Però les persones que eixen són clients?
23: Tots clients.
0: Són família?
23: Hi ha un cameo de Juli Cantó, de Xavi. Hi ha un cameo fet, m'ha fet el Juli Mira, va entrar.
0: Sí, veritat.
23: I si s'ha compte, el guió d'este va ser que se n'anem de viatge.
0: Este últim, conta amb
23: honesto. El Más Allá de los Sueños vol dir se n'anem de viatge tots en una nave espacial.
0: Que és el campanar.
22: De moment el campanar. Que veus el campanar, Quis, com si fos un coet de la NASA.
23: Després, clar, entrem en Gargantua i passem a una lluna que és especial, no? I sa lluna, el primer que ens trobem allí és un cartel que posa viatge a la cara oculta de la luna. I això què és? No, normal, no? I apareix el tren xitxarra. I ahí apareixen tots els personatges de l'Alcoià, dibujitos animados, que mos recibissen, fingit i tot. I mos diuen, no, lleveu-vos el casco, que així podeu respirar. I podem respirar. I després ja anem més cavallant el tren i apareix el benvingut a festes. Ostres! I està el Castell del Coi, el barracó de Tirisiti, el bar de Rafelín, el de son pare, i allà és on estan tots els personatges que ja s'han mort, alcoians, més els familiars, més molts clients que durant 14 anys s'han mort. Que tots els anys, desgraciadament, hi ha 3-4, i tota aquesta gent està allí, i és quan veus han passat a un plano diferent i estan allà.
0: T'has recontrat un poc en totes les persones que t'han deixat.
22: Que bonico, que bonico.
0: Damunt de bon director, damunt el guió, també.
22: És bon guionista, de més.
23: Bueno, això no prepares, no sé.
22: Home, però tu t'assentaràs d'ahir, el podràs escriure, o no?
23: Un dia te s'obri la ment i t'hiis, a partir de...
22: Però te s'obri... Ho escrius, com a tal.
0: Com ho elaboreu? Perquè... Igual que això.
23: Vaig agarrar el realitzador i dic, anem a fer això, diu... És que no sé, dic, mira, el tema és este, pam, pam, pam, pam, però sense apuntar res, diu, ostres, pues sí que va quedar xulo, vamos a hacerlo. I després li faig un guió, i entonces ese guió és quan comença el narrador explicant, i a partir d'ahí, pues, fulanito tal, això, passa, lleva el casco, se posa, no sé què, s'abraça este, fa lo altre, el tema d'Ios, va en un guió.
0: Ahí vas un poquet interès-te-la, no? Un poquet la pel·lícula, has volgut inspirar-te en eixa pel·lícula, que és molt xula.
22: Bueno, pues es que està més que polifacètic, igual em fa clavar un gol, que... Que bueno, Roger,
0: quants anys fa que el coneixes? Que això ho van comentar en l'altra entrevista.
22: Sí, jo a Fede el coneixem coneixem des de quan eren executius, perquè coincidíem en estiu en una zona d'ahí baix de la Playa d'Oliva. Damunt, la seva família està també molt vinculada al hockey, sí, i els meus tios també i el meu cunyat també han estat molt vinculats al hockey. Entonces també hi
6: fareu 58 anys.
0: No més.
22: Han hagut molta relació de quan estàvem ahí en la playa, que com no hi havia pantalles, es posàvem a fer-se picoretes uns altres.
6: En círculo. Això de... era un tipus massatge, però relaxant.
0: Que m'ho veien dient, mare, això no passa. Què lío estan fent així? Què estaran muntant? Ara mateix heu estat, aquest estiu, heu estat els dos, sí, no? Heu estat les dues famílies sistema, allà reunits.
6: Sí, bueno, sa mare sí. I son pare estaven darrere nosaltres a 100 metres,
0: sí, sí, sí.
6: I ara hi que estàs a 400 metres.
0: Sí, sí, està. Por el mèrit de Roger, també. Parla'm un poquet, Fede.
6: A veure, Roger, ja ho van dir l'altre dia, el mèrit que va tindre de ser mecànic.
22: No, però...
0: sí, no, no.
6: De ser mecànic, anar a Anglaterra, sí. I això. Té molt... En aquell entonces no era com ara. No. Que vas a Anglaterra i això te'n torna, entonces no, no. Puedes tornar-te.
0: Entonces, sí,
6: era... No, anaves i... Sí, sí, sí. Estava molt a llum.
0: Sou un poquet, que això també volem parlar-ho, gent de raça, perquè comentem, no? Hi ha molt d'hosteleria feta a si mateixa, no? Així tenim un exemple.
6: Bueno, Roger ja porta molts anys.
0: Sí, bueno, no,
6: en Carolina
0: bueno,
6: també.
22: Ja, però jo no... Vamos, sense haver xafat un bar ni un restaurant.
6: Jo xafava bars, però de la part de fora.
22: De la part de fora, però no
6: entonces sabia de què anava. Saps més o menys el que pot agradar-li a uno, i com ha sigut un comercial, també.
22: I damunt, o sea, això sí, perquè aquesta part comercial, el trato al client, vamos.
6: Okay. En el producte, per exemple, jo sempre que he portat un producte a vendre, m'ha convençut jo primer. Si un producte no m'ha agradat, no l'ha venut.
0: No.
6: Ara, si m'ha encantat, l'ha venut el que ha fet falta. I en això igual, jo quan fem algo nou, anem a provar-ho. No mos agrada, fora. Mos agrada, proveu això que vos agradarà. I tot, clar, ho portes a dins i ho ferixes i a la gent, pues, clar, si no li agrada, mala sort, però tu per lo menos estàs convençut de que és bo.
0: Però tu també, treballeu així, no?
6: Sí. És que si no estàs convençut de lo teu, no, és que per ahir fan això i tu intentes fer-ho i tu no ho fas, no ho faig.
0: Què mos ha preparat avui, Roger? Hem tingut un poquet de tot, no?
6: Sí, a més, coses noves,
0: sí.
6: Que jo a Cinca no havia provat,
0: sí.
6: El moniato.
0: No, no, jo, perquè pareix una que era a Japó, no?
6: El passa brava, el moniato.
0: No mos algun platet que mos has preparat?
22: Avui hem dinat, pues, coses noves de la carta que hem posat ara. Hem fet un tuétano en un tartar de fuet, que és un plat que està molt bé, és diferent i està molt bo. Amb un típic d'ací que són les tires de solomillo en foie. Després també s'han fet un moniato que fèiem en una salsa kimchi que és un poc picanteta.
6: Estava tot molt bo.
22: Perquè li diem, i després pues, les nostres pizzas que sense gluten.
6: Tot vegano, tot això, sense gluten.
0: Vegano, no.
6: Però mira, puc dir que estava bo. Eh? O sea, no notaves que era el que els celíacos poden vindre tranquil·lament perquè tot el que han menjat, jo no ho sé, però m'agrada molt.
0: És que és cinc que han menjat a celíaco.
6: I perfecte.
22: Això és un tema ara millor, perquè quan no han menjat gluten, estem ahí més ligeros.
0: Més fort,
6: més fort. Però la veritat que sí.
0: A veure, he fet de diferents models, però la restauració és un poc el que vull parlar jo, de la restauració en alcohol. Com està vosaltres? Bueno, així, com us comentava, Roque, 180 persones, 35 anys. Vosaltres en la vostra shop.
6: Vosaltres són menys, vosaltres són 35. El que passa és que ara enterrar-se tot de Clement 60, no? Però...
0: No, però vull dir-te jo, el que és la restauració...
6: El divendres eren 60.
0: I la cuinera i el seu fill, ja està.
6: I fem això.
0: Les tres pates. Nosaltres
22: tenen 180, però són 25. Ells donen 60 i són
6: 3.
22: O sigui, que el ràtio...
6: Mira, i encara hi ha taules que fan... No m'ho traques tan a pressa.
0: Aguanta, relaja.
22: Igual... Hola, vamos.
0: I les manetes este, imagina, no? Com funcionen. Parla, que ja no m'has dit res.
6: Pregunta-li.
0: A veure, què en dius de totes les coses que fa de vídeo?
24: Molt bé, tan xulo, no? Sí,
0: no?
24: Molt
0: xulo. Normalment és Tereseta, no?
24: Jo, bueno, prou de Tereseta, sí.
6: Estava a ser astronauta.
0: Pobreta, també. I bueno, com veus tu la restauració actualment a Sinalcor?
6: Què pots dir-ne, un poc?
7: Està sempre ple.
24: Bé,
0: sí, no?
24: Està tot el coll buit. Sí, sempre tenim algo.
6: El coll el poc que té és que sempre hi ha algo.
23: sempre tenia. Totes les setmanes, ara ve també el modernisme, ve el mig any, ve el Nadal, va tot, que no t'es ni a respirar. I entonces la gent ix i viu, i bo, això, mentre vaig al carro, tira-li.
0: Però sí que és veritat que jo parlant també en l'anterior programa, que molts de vosaltres teniu una edat ja, i ara un dia és 23 sí. de desembre del 2027. Ahí també estem enfrontant-se, per exemple, Roger ha tingut la sort d'aquest relleu generacional, no?
23: Que nosaltres, actualment... nosaltres, el meu fill, es quedaria soles, i també és de veres que l'hostaleria 15 anys fa un xaval jove crema.
0: Entonces, és molt dura.
23: Ell voldria ja buscar-se una altra cosa i de dilluns a divendres. Entonces, bueno, pues mira, el que vulga, pues ja sap que el seu balcó ja...
0: funcionament, perfecte.
23: Mira, no és perquè tu montes un bar, el tens que fer funcionar. Al principi van tots a conèixer-lo. Lo difícil és mantindre-ho. I després, una volta que l'has mantès, cada volta va més. I ja ho tens, dius, això ja ha agarrat vol i ja va bé. El que l'agarre, simplement fent el mateix, sap que té pa viure, que no és...
0: Però quin és el secret, tant de sucar el collar com de pasta maria? Ixe que comenta, ixe dia a dia, ixe treballar...
22: No? Jo crec que és com tot, no? El disfrutar de lo que fas, que aunque estigues cansat, disfrutes de lo que fas i...
0: No i costa.
22: I no el costa.
0: Dins de lo que el sacrifici, lo que suposa.
23: Ja, si els clients que tens ja són... Nosaltres clients que tenim són amics, són ja que venen cada totes les setmanes.
0: Sí. Vosaltres haureu vist créixer, no? Ara la mare era la xiqueta, no?
22: Correcte, sí, també ha sigut així. Però pense, o sea, pense que en el cas de Fede i en el seu local és molt més pròxim, és un local
0: sí.
22: molt personal, i pense que és una cosa molt bonica. Que vamos, que si tanqueu el Soc al Collà, el Coll Pedrà, serà algo gran.
23: Mira, que bonic, si no se queda ningú, es queda al museu, totes les fotos firmades, tot això i la història de tot el que han fet. I encara farem alguna pel·lícula més, eh?
22: Contanos.
0: Tens projectes?
23: Jo, el que tinc molt xulo és el de Sierra.
0: El de
23: la despedida. Quan el vaig pensar, vaig començar a plorar, i sol és pensar, no?
0: Només pensant i vas plorar.
22: Ara, referir-se a una pel·lícula? No,
23: sí, una pel·lículeta que faré, un corto d'això
0: que faré.
23: I després, pues, no sé, si d'ací a Nadal o d'ací a festes o això, i un altre, pues, farem un altre. Agarrem a realitzar-ho i ho farà el de Villena.
0: Sí, que si trem un poquí, que el pobret també s'ho treballa molt.
23: Edu era un xaval molt admirable perquè ell és de Villena. Però està enamorat del coi.
0: Ostres, que guai. Ai, que bonico.
23: Tant que té el tatuatge del Soc al Collà en el braç.
0: Ostres.
23: Dic que el mori és que t'enterren el braç fora. Però I el xaval treballa en Villar, però viu en el coll.
0: Ostres.
23: Va aquí a l'Opi i viu d'enfront del bar.
0: Ostres.
23: I està que ell...
22: I sempre heu fet amistat.
23: Sempre. I entonces va ser ell el que va començar. Mira què he hecho. Dic, tu has hecho eso. Dic, bueno, tu has fet això, jo ho tenim clar.
0: Vine pa casa,
23: que jo vaig a matar un guió. I és el que ell sempre en la vida branya. Mira el de Villar.
0: Exacte, sí.
23: I així també hi geix sempre totes les pel·lícules, i té unes manetes el xaval que jo no sé com no està en dedicant-se
0: a això. Perquè ho fa molt, es queda molt xulo.
22: Superprofessional.
0: Molt bo. Bueno, doncs entrem un poquet en la recta final. Ara aprofitem, així, pasta mania, que estem preparant una nova temporada.
22: Pues sí, ara ha passat tot l'estiu, que per sort, pues, moltes gràcies a tota la gent que ha vingut, i perquè l'estiu és una temporada que treballem bé, i ara, doncs, comencem, pues no res, en tot el que comentava i molt bé, que si la fira modernista, si no res, ja tenim mig any, dos anys
0: i Nadal,
22: i estem cantant villancicos, o si no res.
0: La tenim a Tirisit,
22: exactament.
23: Ja tenim ahí.
0: I bueno, i tu, pues això, estàs així, però tens a tot l'equip, tens a tot la
22: família. Sí, jo sempre ho dic, o sea, el Pasta Mania, el bo que té és la gent que està així dia a dia treballant, que formem un equip de lo immillorable, vamos, i super orgullós de tot l'equip i ja continuo.
0: I Clara i Maria
22: que estan espentant-me perquè em quedo en casa, jo no faré el jet i quedaré en casa i...
0: No, claro, no te n'aniràs en Lola a fer viatges
23: a viure.
0: Bueno, espera.
23: El dia que jubilem començarem
0: a viure. Espera, i cantant, això no ho vam dir l'altra volta. A Ahora bueno, parlamos de maceta, de cantar.
22: Bueno, ahora fa dos anys que estic en la Coral Polifònica, que som, anime a tot el món, que... Fede, ara quan...
0: Mira, fíjate, fíjate.
22: ...un mes perquè hi ha cantar. Ay, ay, ay. Perquè pense que quan cantes, com que t'oxigenes i la teua ment s'obri, s'obri. I ahí en la Coral Polifònica al Collan hi ha un ambient de tant la directora com tot el, totes les persones que hi ha ahí superbonico, s'ajunten dos voltes a la setmana per ensenyar les obres d'art que fem.
0: Segur, no, no. Jo vos heu contat i ho feu molt bé, veritat.
22: I després fèiem els nostres bolos.
0: Els concerts.
22: Els bolos, bolos, en la iglesia, en les misses que fem. Ara la setmana passada vam estar en l'entrada de Divi. I la veritat és que s'ho passa molt bé.
0: Final de curs ho fem.
22: Busquem baixos. Estem buscant baixos, per favor. Si hi ha algun baix per ahí, d'aixos que tenen la veu així, no...
0: Fede crec que no, eh?
22: Fede seria un bon tenor. I ella, una soprano maravillosa.
0: Claro, faixina.
23: Toca el saxo, també.
0: Ah, també toca el saxo?
23: Sí. Estem descobrint. Passa que vas poquet a poquet i ja quan em jubile és quan dedicaré al saxo.
0: És que té totes les facetes del món, eh? Totes les facetes del món. Molt bé, Gonzalo, està dient ja que entrem en la recta final. Podem anunciar ja la nova temporada?
23: Sí,
0: vale.
23: La nova temporada, pues, com...
0: I última.
23: I última. Com vam fer el programa Roji, que va estar molt bé. Ara, en este cas a mi, el món de l'hostaleria ja intentarem, no?, a veure uns quants personatges històrics d'ací d'Alcoi perquè ens conten també la seva trajectòria, els veteranos estos que són, a veure com van començar, que la gent no ho sap, vaig així, vaig allà, però no saps a voltes els problemes que ha tingut cada un per arribar on ha arribat, que no és ala, arranque ja ho ja
0: sóc, sí,
23: ja sóc el rei del mambo, no, això s'acosta molt, doncs sí, anem a intentar
0: fer
23: una temporadeta i a veure si tots ens jubilem a acabar la temporada
0: després tots agarrarem de la mà tots a jubilar, ahir a Benidorm tots a la glorieta, obre, obre, obre, obre. No, la glorieta més bé. Bueno, Roge, por res, de veritat, te ho agraïm. Bueno, el que també estàvem dient, i això també és molt xulo, el que feu en els animalers, també, de les mascotes, que el reel eixe que van fer moratos així en Radio Alcoi, vamos, va triomfar.
22: Però la veritat és que, o sea...
0: Moratos que estem molt pendents de tot.
22: O sea, avui dia cada volta som més la gent que té mascotes i pense que si tens una mascota ben educada no molesta a ningú i tu ixes, no te'l tens que deixar en casa, tu disfrutes i no molesta a ningú.
0: Pet friendly.
22: Pense que és...
0: Pet xiquet, de xiquet, pues no s'ho passen bé.
22: I després tenim també, per l'altra mascota, que són els xiquets. Que això de voltes, hasta... Són un poc més mascosos, però bueno, tenim els caps de setmana, tenim ahí uns cuidadors, ara volem fer un ciclo de contacontes i coses de Xina, ja vos anem informant, perquè pense que quan, per tota la gent esta que té xiquets i vol eixir i vol també que el xiquet s'ho passi bé i ell desconnectar un poc, doncs pot ser.
0: I després hi ha uns que es diuen singles.
22: Els singles, sí. També.
0: Que no cuinen, no estic mirant a ningú, vale, que també hi ha alguna coseta que estem...
22: A veure, si fem un poc de formació per a
23: Francisco, això va per tu, eh?
22: Jo crec que l'air fryer...
23: A vos si t'ensenyes ja a cuinar, eh? I el fan estos...
0: Bueno, xicons, despedim, ja que està dient-me Gonzalo, eh? El fet de... Carol, dime una despedida. Que bé que està, no?
23: És que té molta vergonya.
0: No, no, s'ha parlat, s'ha portat molt bé. La setmana, el mes que ve, es veiem allí, vale? Ja mos prepares tot, eh? Vale?
24: Molt bé.
0: Bueno,
23: moltes gràcies a la Roja, a vosaltres, i ja ho sabeu. El mes que ve arrenquem una nova temporada.
22: Perfecte. Soc Alcoyà, va.
0: Vamos, soc Alcoyà. Pasta Maria i soc Alcoyà. Vamos ahí. Un gran grup.
8: Molt bé. A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.

0: Ja saben tots vostès que Alcoi està submergida en la setmana gran de la festa en honor a la Mare de Déu dels Lliris, per davant un cap de setmana amb tots els honors per a la patrona d'Alcoi. Per conèixer sobre les activitats i també com és aquest dispositiu de cara a la romeria a la Font Roja d'aquest diumenge, salude a Jordi Martínez, regidor de festes. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com van tots els preparatius?
1: Bé, doncs més o menys ja tot preparat. Tots els treballs que fem internament des de l'Ajuntament, tots els departaments que participen en l'organització de la romeria ja està en marxa i esperar que el temps ens acompanyi per a poder fer la romeria en total normalitat.
0: Uh-huh. Abans vendrà demà dissabte amb ixa eucaristia i després l'ofrena de flors, que també durant aquests dies hem pogut veure que la plaça també està engalanant-se i preparant-se, no?, per a depositar aquests ramells.
1: Sí, tots els anys muntem aquest espai on després, quan l'ofrena es depositen totes les flors que van aportant totes les persones que participen en la mateixa, és l'escenari que muntem per la celebració de la Verge de Lliris i és el final d'eixe dissabte, no? d'eixa ofrena que comença en la missa que tenim la vesprada i acaba en lo que és la processó que fa l'ofrena.
0: Uh-huh. I després d'eixa crida a la festa, a la romeria, millor dit, que enguany farà Jordi Ortiz, l'historiador, el diumenge 20, a partir de les 6 del matí amb la despertar, regidor, ja comença tot, no? La jornada gran.
1: Sí, com és tradicional, està la despertar a les 6 del matí en una sèrie de salves que fan que tenen la intenció de despertar la gent per preparar-se i estar sobre les 7 del matí en la placeta de Sant Mauro, que és on arrepleguem la imatge de peregrina de la Verge de Lliris per concentrar-se després a partir de les 8 en el poliesportiu. Enguany la novetat és que des de les 7 del matí que arranca aquest acompanyament a la Verge de Lliris anirà acompanyada també la imatge del Xicotet, que també compartirà la romeria un any darrere o per la celebració del 750 aniversari acompanyarà tota la romeria a la Verge de Lliris i serà una eucaristia en el paratge de la Font Roja en les dues imatges presents.
0: Exacte, ahir l'especial, no? Perquè jo no sé si s'havia produït alguna volta o serà la primera que els dos patrons estiguen presidint una eucaristia i més a la Font Roja.
1: Sí, sí, jo que conega no havia vist mai una romeria on la Verge de Lliris anar a ninguna imatge, però jo crec que l'ocasió mereix, no? El 750 aniversari del patronat de Sant Jordi i ser patró nostre també, que Sant Jordi, pues, en un any de celebració tan especial farà que aquesta romeria pues, sigui un poc especial també, no?
0: Una romeria que es pot fer a peu, a cavall, a bicicleta, però també, regidor, està l'opció del servei d'autobusos, no?
1: Sí, tenim un servei d'autobusos que comença des de la plaça d'Espanya a les 7 del matí fins a la 1 del migdia i des del poliesportiu a les 8 i mitja, no? Intentant fer no coincidir el tram que la Verge de Lliris fa des de Sant Mauro fins al poliesportiu i deixant que siga els romers que van a peu els que tinguin preferència en aquest sentit. A partir d'ahir, fins a les 4 de la vesprada, n'hi haurà el servei d'autobús. Sabem que per a jubilats i xiquets menys de 4 anys és gratuït, per al públic en general és 2 euros i la baixada és totalment gratuïta.
0: Mm-hmm. Per poder anar al cor de la Font Roja per celebrar aquesta festa en honor a la Mare de Déu dels Lliris, que per últim, regidor, si vols compartir amb els oients una invitació a participar sobretot en els actes que van haver aquest cap de setmana.
1: Sí, jo crec que és convidar a tota la ciutadania, no? Són actes molt nostres, molt de la ciutat, no? Nostres, en este cas la nostra patrona, que, bueno, que celebrem des de fa moltíssims anys i sobretot jo crec que són actes molt variats, no? Està les pròpies celebracions religioses, però també eixa ofrena que es fa el dissabte i sobretot la romeria, que és un espai on retrobar-nos, no? Poder disfrutar de la Font Roja quasi a finals de l'estiu en una millor temperatura que han tingut. Jo crec que és un plaer poder acompanyar a la Verge i des d'ací hi ha que fer una crida a tota la ciutadania perquè participen d'aquests actes.
0: Jordi Martínez, regidor de festes, moltíssimes gràcies per l'atenció i desitjar que vagi tot molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto y AVE. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
3: Servitaxi, el 37-37.
0: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.

0: Estan escoltant Gotes de lo que fui, és un tema de Lara Moon, que està d'estrena de EP, Despiértame cuando amanezca. Així que nosaltres, en el nostre programa, volem compartir uns compassos amb ella per descobrir una mica més sobre aquest treball musical. Lara Moon, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Pues muy bien, muy agradecida de sentirme en una radio. La verdad es que como música es una experiencia increíble.
0: Gràcies també per voler compartir el teu treball amb els oients de Ràdio Alcoi, que, com he dit, estàs amb aquesta estrena de l'EP, però la teva trajectòria musical, no? La teva composició, ja ve una mica abans d'aquestes cançons?
1: Sí, la veritat que sí. Jo vaig començar composant quan ma mare em va regalar la primera guitarra, quan tenia uns 14 anys. I a partir d'ahir vaig començar a fer un poc les meves cançons. Després vaig estar en un grup que vaig muntar amb Mario Gusto Calderón, que es diu Golden Cinnamon, que també vam estar ahí fent unes cosetes. I sí, Lara Moon va ser un poc sobre, aixina més en sèrio, sobre el 2007, en realitat. Ja fa temps.
0: 10 anys. 10 anys de música. En què t'inspires per a compondre les lletres i les cançons?
1: Pues la veritat, sol ser un poc experiències que m'atravessen a mi com a persona, no com a humà que està fent la vida. I també a vegades agafo un poc inspiracions externes, no? Que pues, notícies que sent o coses que d'alguna manera també pues, m'afecten encara que no siga de manera directa. Però sí, crec que hi ha una part prou íntima i meua en tot el que compose.
0: I en aquest espai, en aquests primers moments, sols esteu la guitarra i tu?
1: Sí, sol començar en la guitarra, la composició, o en el piano també, i comencem molt senzillet amb un poc els primers acordes, el que em transmitixen, i a partir d'ahí pues, vaig creant no un poc el que és la melodia de veu, i amb això ja pues, mixen un poc el que és la lletra. I ja el dic, de vegades no tinc clar de què vull parlar, simplement amb un poc el que em transmetis la cançó dic, ui, em dona certa energia o certa emoció, no? Pues a partir d'ahir començo un poc a inspirar-me i a indagar a veure què és.
0: I a crear aquestes sí. Peces musicals que estem descobrint-les en este EP, Despiértame cuando amanezca, que està compost de 7 temes. Uh-huh. Què ens pots avançar sobre els mateixos?
1: Pues el EP en general és conceptual, és a dir, al final cada cançó parla un poc sobre diferents etapes d'una ruptura amorosa, no? I jo crec que se pot veure com cada cançó ens dona un poc una emoció concreta, típiques de la fase del dol, no, també. Pues hi ha confusió, hi ha dolor, però també hi ha certa llum, no, certa acceptació i possibilitat de

0: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
2: En els pròxims minuts, en el programa Hoy por Hoy al Coll, anem a parlar de fotografia i anem a parlar de festa, perquè fa molt poc van conèixer el fallo del jurat del, ja crec que són 50, 60, 70, 73 edicions del concurs de fotografia Antonio Aura Martínez, que convoca l'Associació de Sant Jordi. I el que han fet així en els estudis de Ràdio al Coll és reunir a alguns dels premiats. La veritat és que tots amics d'esta casa, amics personals, dona gust, molt gust tindre-lo així. I la persona que un poquet ho organitza tot, que és el que menys ha guanyat, és el més amic de la casa, que és Juan Carlos Ripoll. Bon dia, Juan Carlos, com estàs? Bon dia. Bueno, també t'ha arribat un accèssit,
3: Sí, sí.
2: Bueno, bé, també estàs ahí, Enhorabona també de l'accessi.
3: Gràcies.
2: Molt bé. I a veure, el premi, perquè així tenim primer el que és còpies en blanc i negre o color per l'obra Trilogia de Armando Jordà. Bon dia, Armando, què tal? Com estàs?
4: Molt bé, sí.
2: Molt bé, premi Sant Jordi,
4: Sí.
2: L'any passat ja el va guanyar o fa dos?
4: En el 22.
2: Ah, mira, jo recordo que havies estat així, però no recordo
4: en
2: quin any.
4: Sí, però n'ha guanyat a tres més xicotets.
2: A tres més xicotets, però el que és la col·lecció va ser en el 22. Vale, sí que me'n recordava per trilogia. Molt bé, l'altre premi també important, que a més, però en aquesta volta, en aspectes del Coll, l'altre vos parlava de lo que era festes, ara és aspectes del Coll, correspon a l'obra 24 de Gonzalo Sempere. Bon dia, Gonzalo.
5: Bon dia.
2: Què tal, com estàs?
5: I com així, bé.
2: Bé, content. A veure, 24, mos ho explicarà el per què, el 24 eixe.
5: No sol posar títols a les fotografies.
2: Vale, és la fotografia número 24.
5: No cal fer el cap,
2: Vale. Jo he dit tenir alguna simbologia, però no? Vale, perfecte. I este any hi havia un premi especial amb motiu del 750 aniversari del patronatge de Sant Jordi, en les diferents activitats que estan fent-se, també en el món de la fotografia, i en aquesta ocasió, eixe premi, 750 aniversari, l'ha guanyat l'obra Chispas de Aldemar Romero. Buenos días, Aldemar, ¿cómo estás?
6: Buenos días,
2: muy bien, un placer tenerte aquí, enhorabuena también.
6: Muchas gracias.
2: Muy bien, perfecto, ahora nos explicarás esas chispas,
6: claro.
2: Dónde salen y cómo es un poco la fotografía. Aparte, esas son las colecciones, el accessit que comentaba Juan Carlos, pero también va a haber un primer premi, también importantísimo, per l'obra Acompanyat y también per otro amigo de esta casa, a mí personal, que es Jorge Hinojosa. Buen día, Jorge.
7: Buen día, Paco.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muy content.
2: A mí me suena que premis así en la asociación, ¿no? ¿Verdad?
7: Es que es la primera vuelta que empecé yo también.
2: Vale, yo no lo sabía. Yo vi que t'havia tocat, però és perquè no t'havies presentat. Molt bé, perfecte, acompanyat. Molt bé, el primer premi també dins de el que és aspectes de la festa. Perquè, Juan Carlos, els oients, que ja són molts anys, però com sempre es divideix en la part de festa i la part d'aspectes del Coll? Explica'm
8: sí.
2: Un poc, com és el funcionament?
8: Bueno, n'hi ha dues seccions. Una és la d'aspectes del Coll, l'altra és diguem el serio, que és aspecte, o sigui, la festa de l'exercici que correspon.
2: Exacte.
8: Ahir hi ha premi d'honor a la col·lecció, que tenen que ser 5 obres de 5 actes diferents, després un primer premi i accèssit. I aquest any, a més, ha sigut la medalla per el 750 aniversari, que va ser una secció a part i especial.
2: Exacte, veus? Tu ho has explicat millor. I a part està la part d'aspectes del Coll, que això és atemporal, això no tens que fer, vale, de qualsevol àmbit. Ahir no hi ha primer premi, hi ha col·lecció i tres accèssits.
8: En aspectes del Coll també està el primer premi i tres accèssits.
2: Va, però així no tinc jo...
8: El primer premi és el de Gonzalo.
2: Sí, la col·lecció, no? O no?
8: No.
2: Ah, vale, ja t'ha entès. Vale, en aspectes del Coll no és col·lecció, és el primer premi. Vale, ara tantes. Doncs això és un poc l'estructura. En total es van presentar 461 obres. Uf! De 44 autors, imagina't. O sea que, com sempre, molt competit. Anem a començar pel primer, el Premi Sant Jordi. A veure, Armando, contamos un poquiu, què és el que vas voler reflectir?
4: Pues són 5 còpies, 5 fotografies en color, el tamany és apaisat o vertical, n'hi ha dues obres verticals, dos horizontals i n'hi ha una que és més o menys quadrada. I el que es tracta és de reflejar un poc la trilogia, per això es diu trilogia, trilogia de festes, que és, va des del color que tenen els capitans, que hi ha una foto d'un capità dels andalusos, una foto del el capità en Marrakech.
2: Ben Marrakech.
4: Entonces, el Marrakech és en la cantó Pinyó, i entonces n'hi ha molt color perquè està el confeti quan estan tirant el confeti.
2: Ah, sí, quan va entrar, que sí. Es va fer ahí el... Sí, sí.
4: I després n'hi ha... Està el de... L'altra foto és vertical, és del Sant Jordi, és més solemne, que està dins de la missa major, està en la missa major.
2: Ah, en la iglesia.
4: En la iglesia de Sant Jordi.
2: En la missa major. De Santa Maria.
4: Sí. I els altres premis està... Tratem de fotografiar un poc el fum, l'ambient de, del dia Trons,
2: sí.
4: I entonces és una foto de l'Alferes Moro,
2: sí.
4: De realistes.
2: Bueno, no ha dit Miguel, no, perquè va ser el germà. En la Lardo va ser el germà.
4: És allí, és en l'ambient un poc del fum, sí. I després per la vesprada vaig agarrar una foto de l'ambaixada cristiana, que està, l'ambaixador cristià està en la penumbra, que, clar, l'amenaça sempre està en la penumbra. I, en canvi, el sol li pega a tots els altres components dels moros que estan en el castell.
2: En el balcó. O sea, perdó, en tot el castell ahí, sí. Esperant-lo. Vale, vale. Ah, pues
4: això és més o menys el que es tracta.
2: Molt bé, això són les cinc imatges, que és el que deia Juan Carlos, de cada un dels actes,
4: sí.
2: De les festes.
4: Intenten, són cinc actes diferents, exacte. De la trilogia, d'aquests dies de festa.
2: Exacte, exacte. Molt bé, bueno, Armando, parla'm un poquit de tu. Tu formes part de l'agrupació fotogràfica des de tota la vida, no?
4: No, des de fa...
2: No fa molt.
4: Bueno, tota la vida no. Bueno, tota la vida ja són 20 anys.
2: 20 anys, no?
4: Ja és tota la vida.
2: Ja són molts anys.
4: Sí, ja són 20 anys, normalment.
2: Ja són 20 anys, ja eres un dels veteranos.
4: Pues presentem allí, pues... Tenim un missatge allí i intentem pues, també participar en concursos i en coses per relacionar-se un poc i saber com van... Com us agrada la fotografia, pues intentem per reflejar les fotos i a voltes tenim sort i m'ho agraeix.
2: I m'has recordat que en 2022 sí. Vas guanyar ja i després altres premis sols, accessis...
4: Sí, no? Primers premis ha guanyat el del Coll, després accessis, així en el que és l'associació de Sant Jordi.
2: Molt bé. Perfecte, pues, bueno, i després en el Saló Fotogràfic...
4: El Saló Fotogràfic n'ha guanyat també algun premi d'honor...
2: Molt bé, perfecte.
4: I algun premi d'estos que n'hi ha per ell també nacional i coses d'aixes.
2: Perfecte, molt bé, Armando. Pues res, era un poquet començar per Armando, però a veure, i ho dia Juan Carlos, el 50 aniversari del Patronalco de Sant Jorge. Sí. Què has hecho? Què has hecho? Aldemar, explícame, a ver. Porque pues, tú es que estás en todo, tú estás en su hico.
3: Sí, a veces hay poco tiempo para pensar en concursos y todo esto. Pero bueno, verdad. A veces, siendo un concurso nuestro de Alcoy, de las fiestas, pues sí que conviene el poder presentar, el poder participar en estas cosas que me parece importante, ya que pues, todos los que nos gusta o los que trabajamos en esto, pues podemos tener imágenes que a la gente les puede gustar o una forma también de visualizarlas, ¿vale?
2: Totalmente.
3: Entonces, bueno, la fotografía es de un acto también de este año del 750, que fue un acto de arcabucería en el que vinieron pues distinta gente de fuera a disparar. Y nada, la foto como bien se llama Chispas, pues es que tiene chispas.
2: Al tener chispas
3: pues en blanco y en botella y nada, y la foto simplemente es un disparando, sí. Y hay pues eso, chispas, humo y, sí. Y fuego.
2: ¿Y es de alguno de las personas que vino de poblaciones?
3: Sí, es de alguien que vino de fuera, correcto. Bien, sí, ahora no sabría decirte exactamente cuál de todos, quién, pero sí.
2: Siempre es difícil, ¿no? Pillar ese momento del disparo, ¿no?
3: Sí, al final, pues sí, coger chispas y tal siempre es difícil. Claro. Al fin y al cabo aquí ya el acto duró y se fue haciendo de noche y tal, sí. Conforme más oscuro está el día, pues mejor se ven esas chispas, y este es un momento, pues eso, que no es de noche, pero ya está oscuro y tal, y sí, coger ese momento, pues no es fácil, pero se puede hacer ahí. Al final es tener paciencia y hacer disparos.
2: Y estar ahí. ¿Y a qué altura está hecho más o menos la foto?
3: El Cantó del Piñó.
2: Ah, mira, también el Cantó del Piñó. Muy bien, perfecto. Y bueno, pues una alegría, ¿no? Llevarte, porque esto es 750 aniversario, esto es especial, esto ya está, yo creo que al 800 ya no vuelve.
3: Pues la verdad que es un premio bastante bastante bonito, sí. me alegro bastante de haberlo ganado, ya que es un premio que ha salido este año y sí, posiblemente pues 750 aniversario no van a haber más, ¿eh?
2: Al menos de eso no. Ese año
3: entonces
2: no.
3: Bueno, muy pues bien. La verdad que un orgullo poder haberlo ganado.
2: Muy bien. Aldemar, háblanos un poquito de ti. Le preguntaba a Armando como agrupación fotográfica Alcoyana, pero tú eres de la sangre, tú lo llevas en la sangre.
3: Sí, al tu final padre... desde pequeñito pues lo he visto con mis padres, que los dos trabajaban de la fotografía, y al final pues poco a poco pues vas haciendo cositas, te van dando una cámara, vas aprendiendo, luego vas estudiando por tu cuenta y al final pues ya llevo muchos años también trabajando y al final pues mira, lo que digo que parece que no, pero es que no tienes mucho tiempo de pensar en concursos, pero ya te digo que ya que es nuestra ciudad hay que hacer algo.
2: Valía la pena buscar un huequecito para poder presentarte. Estudios Cian, ¿eh? Tenemos aquí muy cerquita de la radio para cualquier foto, hombre, también, ya que estar aquí, está un poquito full.
3: Claro que sí, claro.
2: Muy
3: que
2: bien,
3: sí.
2: Muy bien. Vale, este era el especial de 750 aniversario, pero en lo que es aspectos del COI, Gonzalo Sempere va a guanyar ese primer premi. Parla'ns un poquito, ¿eh? ¿Qué va a ser esa obra?
5: No, el primer premi, pues un día que hice estar aburrit en casa, pues tirar la cámara y me lo deixaré ahí baix, porque el otro... És la tercera volta que reformen el pantaner de Pont Romano.
2: Ah, vale.
5: I allí vaig clavar dins, i vaig fer la fotografia allí en un cel dramàtic, i això va ser tot.
2: El pont de Sant Jordi es veu l'altre pont, el Xucutiu, el del Cadisseny.
5: No, el pont de Sant Jordi no, el pont Romano.
2: No, però al fondo no es veu, no. El Romano és el que està baix.
5: No es veu, sí, està reflejat al pont de Sant Jordi o de Reconquista.
2: Exacte, això és el que volia comentar-te. Vale, va,
5: i això va ser dies d'avorriment, no?
2: Vale, uno està avorrit, agarra la càmera i pa cavall. Pues és el primer premi. A veure, Gonzalo, també portes molts anys, no?
5: Jo con ell des de sempre. Jo era una fotografia que no li posava... No que era donar res per ella.
2: Mira, veus, no és tan mal.
5: El jurat, fallo.
2: No és tan mal.
5: Si fallava el dia següent, no eixirien les mateixes fotografies, ni eixirien unes altres.
2: Havies guanyat ja tu coses, no, Gonzalo, ja estos anys, i no?
5: No t'acabes de sentir bé.
2: No, si havies guanyat ja altres premis.
5: Sí, de premis n'ha guanyat diversos.
2: Dis-me, el que recorde.
5: Jo sabia dir-te molt, no sé, els dins o 30 medalles o una cosa així.
2: Vale, moltes. I tu també tota la vida fotografia? Sí, en el món de la fotografia.
5: Pues jo puc portar uns 40 anys.
2: Hala, tira-li. També, tota la vida. Molt bé, perfecte. I ara mos queda aquest accèssit. Ai, no, espera, accèssit no, un altre primer premi, perdona. Jordi Hinojosa, Jorge, contamos, acompanyat. Contame aquest primer premi, què va ser?
7: Pues bueno, jo sí que és cert que fa temps que faig fotos en festes, però mai m'havia presentat a concurs, no? Perquè no... Jo li pegué moltes voltes a tot i sempre deia en plan, mira, no fa falta, no em presente. I sí que és cert que este any vaig tindre la sort d'acompanyar a Jordi en la glòria, a Jordi 40.
2: Ah, veritat, sí. El sargento. Jordi Seguí.
7: Jordi Seguí, sí.
2: Sí, 40.
7: Vaig tindre això, la sort d'acompanyar-lo tant en la glòria com en la arrancada de la Diana que va fer de contrabandista i després el dia de Strons. I sí que és cert que això va ser un moment que m'ho vaig trobar, no? Em vaig trobar aquesta foto, no la tenia pensant ni res, simplement vam passar pel costat de l'Eglésia de Sant Jordi i vaig veure que mentre passava la glòria la porta de l'Eglésia estava oberta este any, sobretot per el 750 aniversari, i va coincidir que el vaig pillar a Jordi soles en darrere a Sant Jordi. O sigui, eren com tres Jordis, no? O sigui, estava el Jordi el patró, el Jordi dirigint allà la glòria i el Jordi fotògrafo darrere.
2: Que està,
7: no? I això se la vaig ensenyar a Jordi, li vaig preguntar si li semblava bé que la presentara, em va dir que sí.
2: Pues
7: una alegria enorme.
2: Molt bé, aquest primer premi, que guai. Molt bé, i acompanyar, perquè estàs ben acompanyat, no? Per tots els Jordis.
7: No, i sobretot també per això, perquè al final jo crec que el que... També vol contar, o sigui, al final jo soc guionista i director de cine i sempre busco trobar aquesta història dins de la foto i jo crec que aquest sentiment que tots els festes tenen o tota la gent del COI tenim que Sant Jordi ens acompanya en aquests dies de festes o en el nostre dia a dia, doncs ahir és superevident perquè està just al costat d'ell.
2: Que guai. Bueno, Jordi, parla'm de tu, ara estàs enfrascat en el món del modernisme, no? Ara mateix un poc...
7: Sí, bueno, la setmana que ve tenim una recreació de la inauguració del pont de Canalejas i l'associació del COI modernista em va demanar si la podia escriure i dirigir. I en ell estem, vull dir, de fet tenim assaig amb els actors, amb tota la gent i demés, però bé, moltes ganes també de, pues això, de, al final de fer coses per al poble i per a que el poble ho disfrute.
2: Molt bé, i ara fa poc un rodatge també, molt intens.
7: També,
2: no?
7: Sí, sí, vam estar ahí rodant Selectivitat, Alberto Evangelio. Molt bé, la veritat és que ha sigut un estiu molt intens i això és una oportunitat, no? El poder treballar una pel·lícula d'aquesta envergadura que s'ha rodat en Alcoi, pues, fantàstic, tot un privilegi.
2: Molt bé, doncs ara este primer premi de la primera volta que presentes, ho veuràs tu. Ara ja han xit allí. Però és que, a veure, primer premi, però que primer accessit al de Mar Romero. Lo tengo aquí al lado.
3: Pues sí.
2: Orgullo. ¿Qué es orgullo? Cuéntame.
3: Pues, bueno, la foto creo que lo dice todo. Al final es el alférez, uh-huh, alférez moro, el cual salió en la carroza con su hijo,
2: sí, sí, su
3: pequeño
2: hijo,
3: y nada, está pues está con la manita tocándole la cabeza, es decir, se le refleja, yo creo que en todo su ser, es decir, en sus ojos, en la sonrisa que tiene viendo a su hijo, se ve el orgullo que tiene, y su hijo es que está mirándolo, y también está con una sonrisa fantástica, es decir, es todo el compendio de ver como un padre y un hijo saliendo a fiestas y ese orgullo que tienes de estar con él en ese momento, en un día tan importante para el alférez, porque al final lo preparan durante no solo todo el año que tiene la alferecía, sino todo el tiempo antes, mucho en el que tiempo. Ya está pensando, rumiando, de decir, quiero ser alférez, me gustaría formar parte en la historia de Alcoy y de la fila, ¿sabes? Todo claro, eso.
2: ¿No? Y se ven el padre y el hijo, que los dos, esa correcto, mirada, ¿no? Sí, intercambiada,
3: sí,
2: entre
3: sí,
2: ellos.
3: Es un contrapicado que se les ve como están mirándose y es muy, muy bonito, muy emotivo.
2: Me hemos emocionado escuchándote. Muy bien, pues acá Segon Access y protagonistas de la fiesta 5 de Quique Mira, también un mític Quique Mira, Famous Ranch, y La Fuerza de Paco Tomás también. Ells completarían lo que son els premis de la fiesta y anem a lo que son els premis de Estampas d'Alcoi, Aspectos d'Alcoi, como hem comentat ya, el de Gonzalo Sempere, el primer premi, José López, ¿eso no lo conocen? José López, el primer Accessit, María, no, María en el Puente de San Jorge. Tinc que sí.
5: No sé.
2: No? Vale, no el coneixem. I el segon accessi, Lluna, de Juan Carlos Ripoll Escarcena. Això sí que el coneixem. A veure, Lluna, què és aquesta Lluna? Conta'm.
8: Bueno, pues, dins d'Aspectes del Coi, en alguns moments, pues, em pega per buscar la Lluna en puestos emblemàtics i en este cas, pues, és la Lluna en el campanar de Santa Maria. Ja. Correm per al pont de Sant Jordi per veure des d'on aconsegueixes la toma, mirant quin dia està la lluna plena i esperant que quan estàs corrent per ahir, pues que no isquen núvols i te llancen a perdre la foto.
2: No, veritat. Però no és en l'eclipse. Jo quan havia la lluna i dic, igual en l'eclipse. No, no, no.
8: No, no, vale. L'eclipse va ser després.
2: No, jo dic, igual. Té raó. Vale, la lluna a l'altura justet del campanar, no?
8: Sí.
2: És el que vas voler representar. Espera, i el tercer accés siluetes en la Beniata, Armando Jordà.
4: Sí,
2: a veure, conta'm.
4: És una foto en blanc i negre molt simple, perquè simplement està feta la foto des de baix de la Beniata i són la silueta, soles veu la silueta de les baranes, dos farols i dos persones, però és tota completament negra i com estava molt núvol, pues és un blanc de núvol, però soles veu la silueta de la barana.
2: Ja.
4: És molt simple la foto.
2: De la barana del pont
4: de
2: la Beniata, o sigui, de la zona de la Beniata.
4: Que es veuen tots els detalls del... Vale, molt simple, però...
2: Curiós. Vale, perfecte. Pues bueno, pues hem repassat tot el que han sigut els premis, més o menys, teníem pràcticament a tots els guanyadors. Bueno, el jurat, dir-lo, Francisco Francés, Ivan Guerola, Rafa Alzina, Ismael Gisbert, el vicepresident primer, i Sílvia Gómez, que és bueno, forma part també de la directiva, en Víctor Hugo Ribes com a secretari i per supost presidit per Paco García, pel president de l'associació. Eixe va ser el jurat, eixe va ser els premis, hem escoltat els protagonistes i d'ací ja molt poquet podrem veure eixes imatges en el que és el MAF, en el Museu Alcoià de la Festa. Pues agraïm moltíssim el que hagueu estat ací, un poquet compartint en els ollers de Ràdio Alcoi les vostres obres. Moltíssimes gràcies. Molt amables.
3: Gràcies.
6: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora.
9: Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
2: Aquesta mateixa vesprada ja comença la quarta edició del torneo de pàdel d'una persona que coneixem un poquet en aquesta casa i que sempre és un plaer poder parlar en ella, Ismael Mayor. Hola, Isma, què tal?
10: Hola, Paco, què tal?
2: Bueno, ja ho tens allí, ja estan ja tots els preparatius.
10: Sí, ja està, tenim que començar a ir, però pel tema de la possibilitat de pluja que n'hi ha, sí, avui també, però bueno, al final ho han tingut que deixar tot per avui i demà, i per tant, bueno, pues ja ho tenim tot preparat. Estarem en Urban Padel Sport i les instal·lacions del pàdel, i bueno, lo primer, vale, és 9 de la nit, hi ha una partida
2: molt important. Els horaris per a de les estrelles.
10: Començarà tot a les 7, no? Vale. Però bueno, a les 9, Paco Agullo i Marcos Martínez tenen la partida.
2: Anual.
10: Sí. No, volia dir més que res, però bueno, perquè és una forma de col·laborar.
2: Xulíssim.
10: En la fibrosis quística, en esta patologia, i bueno, pues este any, pues com a novetat, hem canviat el logo, el fotocol. Hi ha un guinyo als 10 anys del meu trasplante. I després també, com a gran novetat, durant les 9 i les 11 de la nit aproximadament, tindrem música en directe.
2: Ostres, molt bé.
10: Sí.
2: Cada any va superant.
10: I la tendeta habitual de tots els productes que n'hi ha allí, pues són, tot el que es venga va integrar a l'Associació Valenciana de Fibrosis Quística. I bueno, pues ahí estem. La veritat és que il·lusionats, molta gent, són entre majors i xiquets, més de 100 persones.
2: Ostres,
10: i per tant, bueno, pues, tindrem tant esta vespre com demà, pràcticament tot el dia, pues, una jornada, dos jornades de pàdel importants.
2: Vale. Que anava a dir-te més, crec que pulmonitos ja hi ha, estan diferents colors i
10: sí,
2: tot.
10: Sí, a més són nous. Són nous, ha dit la Federació Espanyola de Fibrosis Quística, això no és una cosa nostra, això és el símbol de la fibrosis quística. El partit del Deportivo de la Coruña d'este passat fin de setmana, tots els xiquets que anaven de la mà duien un pulmonito. Però sí, la veritat és que sí. I ja el dic, els que tenim així són nous, n'hi ha en tres colors, i la veritat s'han quedat molt xulos.
2: Han quedat també molt xulos.
10: Sí.
2: Molt bé, doncs com sempre, solidaritat, esport, bon ambient, música en directe, al llarg de tota esta vesprada nit, i demà dissabte tenim eixa cita en Urban Padel Sport, que com sempre, bueno, les instal·lacions fantàstiques, tot el que organiseu, també classe solidària, també
10: se n'està esclar. Sí, vull dir combat, o potser la canviem per alguna cosa més, més relajant, de yoga, ja veurem segons la gent que n'hi haja. Així que, vamos, ho tenim a tope.
2: Molt bé, fantàstic, Isma, moltíssimes gràcies.
10: Ja tens el tio Virgilio.
2: Vale, moltíssimes gràcies. Un abraç.
11: Pero antes que llegue el cine, te quiero decir que si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com. Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
2: Bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
12: Hola, Paco.
2: Com va tot?
12: Bueno, va, però ja vos contaré. Bueno, ja vos contaré.
2: Ara que hi ha molta cosa que contar i no tenim molt temps esta volta.
12: Exactament.
2: Què fa? Anem molt ràpid en els estrenos i així fem
12: bueno,
2: un repàs?
12: Bueno, esta setmana el número de pel·lícules va augmentar perquè crec que van a reobrir-se algunes de les sales que permaneixien tancades per culpa d'algunes averies que han hagut este estiu. I per lo tant, esta setmana entren fins a 5 estrenes. Totes d'un nivell alt, mig, i alguna de blockbuster, que diem, que es diu, no?
2: Pues anem ràpid perquè no
12: exacte.
2: Tenim...
12: Exacte, anem a començar ja per la primera, que és el blockbuster.
13: ¿Alguien ha pedido un riñón, un hígado, lo que quiera que sea esto? ¡Nadie! Parece bastante importante.
14: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
13: No, ya he acabado.
14: Es fuera del perímetro, pagan el doble.
13: Yo me ocupo.
2: Bueno, contamos, ¿qué le pasa a este hombre en el riñón? Bueno, contamos.
12: Bueno, la primera película és Resident Evil, que no pot ser desconeguda absolutament per a ningú, perquè això està basat en uns jocs de l'empresa Capcom i que el director Paul W.S. Anderson, el que era parella, o el que és parella de Mila Jovovich, va iniciar una franquícia allà per el juny del 2002, amb un èxit prou considerable. Paul W.S. Anderson era un director en prestigi, però jo només l'he vist una pel·lícula interessant, que és Horizon Final, que era una pel·lícula de ciència-ficció realment fantàstica. No? Resident Evil no és ni més ni menys que una sèrie de videojocs, ja he dit, en la que uns individus tenen que anar escapant d'uns zombis. Zombis són els humans que han sigut convertits per un virus, el virus T, que s'ha escapat d'una corporació farmacèutica que a més estan dins d'una excavació considerable. Bueno, esta, l'avantatge en principi que té, que no es farà que anem, és perquè la dirigeix Zack Greger, que va néixer en Arlington, que segur que saps on està.
2: Arlington,
12: Virgínia.
2: Virgínia.
12: Té 45 anys, és el director de Barbarian o de Weapons. Weapons va ser la pel·lícula de terror d'aquest estiu, no? De l'anterior. I compta amb un cast que no és massa conegut. Austin Abrams, Zach Sherry, Paul Walter Hauser i Cali Reis. Però aquesta seria la pel·lícula forta. Tenint en compte que la Capcom segueix llançant jocs. L'últim, Resident Evil Requiem, que és d'este any.
2: Però quants Resident Evil han fet?
12: O sigui, que hi ha una cabassada de gent matant zombis. És dir, que...
2: Que horror. Molt bé. Bueno, pues bé, pues ahí tenim una altra. Anem a escoltar un fragment de la...
15: El tiempo puede destruirnos. Doctor James Stack, a su servicio.
16: El general Eisenhower le está esperando.
15: El día D será la invasión por mar a mayor escala de la historia. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Ah, esta te buena pinta. Contamos. Sí. Tiempo de victoria.
12: Sería la película de Madir culta, ¿no? La película de per a la gent que va al cine a enterarse de algo a banda de passar un bon ratet. La película es Tiempo de victoria, que dirigeix Anthony Maras, que va néixer fa 45 anys en Adelaida,
2: Austràlia,
12: i que era el responsable d'una pel·lícula molt interessant i va tindre molt prestigi en el 2018, Hotel Bombay. Antoni Mares, que ja el dic, és australià, molt tendent al Reino Unit, no? Adapta una obra de teatre de David Haig, que firma, a més, el guió, que es va estrenar en l'any 2014 en el West End, i té un tema xulo, perquè és el tema de que les 72 hores prèvies al dia D, el desembarc
2: de Normandia.
12: En Normandia, la famosa operació Overlord, el dia D, que no sé si recordeu, va ser el 6 de juny del 44 i que va decidir la Segona Guerra Mundial, pues, hi havia una sèrie d'entrevistes i de moviments dins de l'alto mando britànic per saber com estaria el temps, quin temps faria en aquestes 72 hores, i aquest temps que anava a ser decisiu. Llavors, la pel·lícula no és ni més ni menys que una sèrie de confrontaments entre Eisenhower, que és Brendan Fraser, i el meteoròleg, que seria interpretat per l'actor Andrew Scott, que és el qui fa de Moriarty en la sèrie Sherlock. De totes formes, vull dir jo que la pel·lícula, a pesar de ser un confrontament entre dos personatges, és totalment àgil i és una pel·lícula altíssimament recomanable.
2: L'Enrique Molto de l'època, pues ahí pa saber què és el que passava en el temps. Molt bé, pues tenim eixa tercera a veure, no m'ho escoltar. Pues si diuen algo. O parlen. están mirándose, pero...
17: Uno mira toda esta mierda y ahí mismo creen en Dios, mano. En ese tren la Fuerza Aérea dejaba ya y ellos colonizaron eso.
2: Es un avión, ¿no? En un avión y están hablando
12: sí,
2: del avión.
12: Bueno, una otra película atractiva, más que res per el qui la firma y per la protagonista principal. Es diu En la zona gris y dirigeix Guy Ritchie, man, que té 58 anys, va ser, era l'exmarit de Madonna, no? Sí. Barridos por la marea, que podíem dir, nascut en Hatfield, en Reino Unit, i la seva protagonista principal, i li tinc cert carinyo a esta xica, és Eiza González. Esta és tota una presència, una actriu llatina, però que esta és la tercera pel·lícula que faria en Ritchie. Per ahir, en una plataforma digital molt comú, en figura una d'elles, que és el Ministeri de la Guerra Sucia. Bueno, pues Eiza González, que li diuen Raquel en la pel·lícula, és una persona, un personatge en la zona gris. No. És a dir, ni molt moral ni poca moral, ni molta violència ni poca violència. Es dedica a fer cobros a gàngsters o a persones de moral poc dudosa i per allò, per aconseguir-ho, compta en Henry Cavill i Jay Gyllenhaal, que interpreten a City Bronco, que són dos matons al servici del personatge de Raquel, però que a més s'insinua en la pel·lícula que, a més de matons, pues entre ells dos són parella. Bueno, la missió és aconseguir que un mafiós pague $1,000,000 que deu. Jo tenint en compte que per ahir va Carlos Bardem, sí. Carlos, no, sí, sí, Javier, no, Javier, en el repartiment, este deu ser el qui deu el millor de dòlars.
2: Segur.
12: I també apareix Rosa Bumpay, que és una actriu que a mi m'apanya molt. No? Bueno, tots coneixeu a Ritchie, tal volta el tots diguem que el millor de Ritchie van ser les seves primeres pel·lícules, Lock and Stock i Snatch, però bueno, sempre ha fet un cine enormement divertit, Guy Ritchie.
2: Sí, sempre ha un ritme ahí fortíssim. Sí. Molt bé, doncs això és l'altra de les pel·lis i anem així ràpid, perquè així després tenim temps per parlar. ¿Qué vas a hacer de corresponsal? Ahora miraremos.
18: Camille se merece una medalla y no podemos ni llevárnoslo.
19: Pues vamos a salvarlo.
20: El paquete está siendo trasladado.
19: No lo permitas. O lo abrimos de nosotros o nadie. Odio pedírtelo.
18: No lo hagas, jefe.
12: Bueno.
2: No? Bueno, contam.
12: És altra pel·lícula d'acció. Esta anem a dir que des del punt de vista de prestigi aniria un escaló més per baix, perquè Guy Moix no és Guy Ritchie, però que compta amb la presència de Liam Neeson. I este pot ser que potser sí que traga gent a les pantalles. Liam Neeson, Zachary Levi, Titus Welliver i Wes Casham. Estos són uns exoperadors de la CIA, no?, que han estat fent les seues coses per a Afganistan. La guerra s'ha acabat, tenen mala consciència i tenen que o s'embarquen en una operació molt complicada i molt arriscada, a més d'il·legal, en Teheran. Esta és Operació Teheran.
2: Vale. Han de rescatar a un antic col·laborador, no? Té pinta.
12: Sí.
2: Vale.
12: Bueno, dir-vos que Guy Moix va néixer en Ramat Masharon, això està proper de Tel Aviv, és israelita.
2: Molt bé, jugueu. Molt bé, doncs això seria una altra també d'acció.
12: Sí, esta, però fijeu-se bé pel matís, perquè esta seria per a un altre tipus de públic, no? És dir, no és el mateix el que va a veure pel·lícules de Guy Ritchie que el que va a veure pel·lícules de Liam Neeson.
2: Exacte, té un poc igual un matís. I a veure, jo m'ha criat en estos dibuixos, Me cago, que demà. Ostres, que bon. Mic. Ostres, són molt bons, tio. És que no sé, però... O sea, no...
21: Esta és una presentació de la Warner Brothers, filial de la corporació Acme.
22: ¿Has sufrido alguna lesión horrible provocada por un producto de la corporación Acme? La culpa no es suya. El culpable puede que sea otro.
23: Se abre la vista del caso Coyote contra Acme.
2: Acme no, ostres, que bo. El bueno, caso Coyote contra Acme.
12: La pel·lícula d'animació, que no és totalment d'animació, és animació que també combina amb imatge real, el famós pit, no? del Correcaminos, y el famoso coyote que le diuen Will o Wild e Coyote,
2: pues no,
12: que només fa que adquirir productes de la empresa Acme.
2: Sí, sí.
12: De fet, Acme seria la marca, anem a dir, abstracta per a tota classe de productes, però tots els productes i totes les artilugis que compra Acme li fallen, con lo qual no li s'ocorris més que demandar a Acme. Bueno, esta és Coyote contra Acme, la pel·lícula que ha dirigit Dave Green, que no sabem res d'ell, sé que té 43 anys i que va dirigir Les jóvenes tortugues ninja, però esta pel·lícula, tinc que dir una coseta antes de deixar-la, que és una pel·lícula que té un èxit tremendo, és a dir, una pel·lícula que la gent esperava, sobretot als Estats Units. Esta pel·lícula ha tingut uns conflictes realment extraordinaris legals, que ha impedit que pràcticament s'estrenara fins ara. I és que Warner Bros. Ha estat, com tots sabeu, ha estat en conflicte, no?, de qui adquiria qui, no?,
2: sí.
12: I una empresa desconeguda que es diu Ketchup Entertainment, no?
2: Ketchup.
12: És la que finalment s'ha quedat en tots els drets d'explotació d'esta pel·lícula. Okay. Això ha fet que esta pel·lícula, insistís, hagi estat en certa forma paralitzada, no? I és el detallet curiós, no?
2: Ketchup Entertainment. Ahí están tots, he vist, tío, el Pato Donald, están tots els personatges, el Pato Donald, no, el Pato Lucas.
12: Sí,
2: estan tots els personatges de la Warner.
12: No, a mi m'agradava molt el Correcaminos, a mi és que no l'agarraven.
2: No, mai. El gallo, ese, com el gallo Claudio, també l'ha vist per allí. A més,
12: aquell comprava una peça de 25.000 tonelades per tirar-li-la des d'un acantilat
2: i
12: acabava tirant-se-la ell mateix. Són uns gags visuals, és el prototip de l'slapstick més evident en els dibuixos animats.
2: Totalment.
12: Jo sóc un fan de més que del coyote, del Correcaminos.
2: Sí, pobre.
12: Que és un supervivent. Exacte. Un supervivent.
2: Que no poden en ell.
12: Com il faut, no?
2: També ha vist a Piolín. A Piolín també estava.
12: Piolín és lo
2: un millor. Roba imatges, un roba escenes. El gran Piolín.
12: Piolín i el lindo gatito aquell,
2: me
12: no?
2: Me pareció ver un lindo gatito.
12: Sí.
2: A veure, si el senyor Spotify mos deixa i mos posa un poc de problemes, a veure si podem escoltar la cançó.
12: No, sí, és una cançó, l'ha posat com a recuerdo, en té moltíssimes. Sí. És l'última pel·lícula de Ridley, que Scott, que la van comentar, La constel·lació del perro, però que paradògicament el públic li ha donat l'esquena, no? En esta pel·lícula apareixien temes de Van Morrison, apareixien temes de Dean Martin, per ahir en he vist jo uno de Van Morrison que dic, aquesta pot ser, no la recorde massa bé, però podria ser un tema interessant.
2: Pues crec que no anem a sentir-lo perquè Spotify no ens deixa, tens que registrar-te. Per això ha pagat el Camp Nou, perquè trau pasta de tots els puestos. A Gina, que res, no, Virgilio, no tenim, no podem escoltar a Van Morrison. Després ja demà, per la setmana que ve el tenim ahí guardat, buscarem d'una altra forma, que no sigui a través de Spotify. Molt bé, què vas fer? Contam-nos, ens queden 3-4 minutets.
12: Podíem posar-la, però no ho hem preparat, o no ho he preparat jo. Vam anar, quant temps tenim, Paco?
2: Sí, 3-4 minuts.
12: 3-4 minuts per ordenar-me un poquitiu les idees. El divendres passat es va estrenar, en presència del director Òscar Bernàcer, una de les pel·lícules que millor recepció ha tingut tant a nivell crític com en l'Atlàntida Film Festival, la pel·lícula que es deia Hisham, l'Enjambre, no? I esta pel·lícula que es projectava, òbviament, al ser una producció en la que el País Valencià ha col·laborat moltíssim, que s'ha rodat en el Alto Palància, no es diu així, no? A Castelló, i que està parlat en valencià, pues jo esperava un molt bon ambient i em va fallar. Va haver públic, però no el que jo esperava, no? Això és un poquitiu de crítica, no?, que jo faig, que no tinc per què fer-li crítica absolutament a ningú, cada un és molt lliure d'anar a veure el que vulga. Però la pel·lícula sí que considera que era una molt bona pel·lícula, el títol ja ho diu tot, és una societat una comunitat que es crea en personatges marginals que van a un poblet que apenes són quatre cases, mm-hmm. allí es dediquen pues, al camp, es dediquen a la mel, l'eixam és l'enjambre d'abelles, hi ha dos personatges femenins enormement potents i un personatge masculí ja menys decisiu, que els dos personatges femenins, però que al fi i al cap és el desencadenant de tota la trama. La societat eixa, la comunitat, jo crec que està estructurada com una colmena en la que n'hi ha una reina. I bueno, i Òscar em va permetir fer-li unes quantes preguntes i una de les preguntes anava al voltant de la reina de la colmena i va dir no, que estàs, no pots preguntar-me això que estàs fent spoiler, no? Luego no ho podem dir. Lo que sí que em va jo en aquesta pel·lícula tenia dos temes divergents per els quals anava. La primera, que m'interessava moltíssim, en quina pel·lícula s'inspira l'equip d'Òscar Bernàcer. Òscar Bernàcer al mateix temps és el coguionista de la pel·lícula. I si la pel·lícula està escrita en algun terme concret, algun gènere concret de cinema, perquè avui en dia està molt, molt de moda el folk horror. Ahir, per exemple, vaig veure El Nido, que no és folk exactament, però rosa i és prou potent, no? Aquesta també té elements, però, claro, al no haver introducció en la pel·lícula d'elements sobrenaturals, desapareix un poquitiu el que seria el terme de terror i entraríem en un thriller més bé rural, no és això?
2: Sí,
12: però em vaig quedar sorprès perquè ell diu que ell s'inspira en Perros de Paja. Jo, Perros de Paja...
2: Sam Peckinpah. Sam Peckinpah.
12: Li tinc un gran carinyo, no? Perquè, a part de que jo adore a Sam Peckinpah, el personatge d'Astin Hoffman era un matemàtic. Era un matemàtic que va a un poblet a estudiar per la tranquil·litat, acompanyada de la dona, una meravellosa física i com a actriu Susan George, i resulta que els lugareños, els paises del poble, es agradava Susan George, no? I els espectadors també. I estan allí veient la trama, el que es produeix en Perros de Paja, estic parlant, és un estallit de violència al fer reaccionar a este xic apocat que l'únic que li importava eren quatre integrals i cinc equacions diferencials. Luego, segons el que jo entenc, a Òscar Bernàcer el que li interessa d'Eixam és eix estallit de violència que va produir-se dins d'eixa comunitat rural.
2: Vale.
12: És enormement interessant. La pel·lícula està en cartel. És qui no vau anar a escoltar-la. A escoltar a Òscar Bernàcer contar-nos, perquè va donar després va fer una espècie de col·loquio en el que es vam quedar, i era un col·loquio en el que l'home per lo menos no va demostrar pressa, no tenia pressa ninguna, i nos va atendre a totes i cada una de les preguntes que li volien fer.
2: molt bé, pues, d'eixa forma, en eixa experiència que vas tindre amb tot un director, ja la pròxima experiència ja és a Sant Sebastià. O sea, has començat així, però...
12: Tenim ja el passe ja fet. Ja està la programació
2: feta. Bé, ja feta. Molt bé, com sempre, Virgilio, moltíssimes gràcies.
12: Val,
2: un fort abraç.
12: Tara. Adéu.
11: En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com. I així sonen els últims compassos del programa d'avui, agraint-los com sempre que ens hagin sintonitzat, que ens hagin acompanyat en aquest Hoy por Hoy al COI del divendres 18 de setembre. Ara arriba el ritme de les notícies i els contarem les més properes a partir de les 2:17. Gràcies per la seva atenció i els desitgem que gaudisquen del cap de setmana. Adeu!
0: Son las 2:00, 1:00 en Canarias. Hora 14. El láser. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Completado el traslado de 1.700 migrantes al campamento del puerto de Ceuta. Con momentos de bastante tensión, una columna humana ha recorrido a primera hora de la mañana el kilómetro y medio de distancia que hay entre las playas del Trampolín y Playa Benítez y ese nuevo campamento que a esta hora está ya completo. Ya digo que se ha vivido alguna escena de tensión con la policía cuando muchos migrantes han comenzado a correr para llegar los primeros. Elma Saiz es la portavoz del gobierno.
5: Es una operación que se ha desarrollado sin incidentes graves y quiero agradecer la labor desarrollada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en colaboración con las entidades que van a gestionar estos dispositivos. Una operación humanitaria, una operación compleja y ha transcurrido, como digo, sin incidentes graves.
1: Traslado completado y en Ceuta. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Julia Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, pues mucho más tranquilas. Varios centenares han vuelto de nuevo a las dos playas que están sirviendo de asentamientos, a la playa del Trampolín y a Playa Benítez. Hemos visto algunos reconstruir sus tiendas, aprovechar para recoger los palos y cartones que han dejado los 1.700 compañeros que sí han tenido suerte hoy y han podido entrar en el campamento. A esta hora el Trampolín, que es donde estamos, sigue estando repleto de gente, también Playa Benítez, pese al traslado de la mañana. Todavía son miles los que permanecen aquí. Muchos han vuelto con frustración, creían que hoy dormirían a resguardo, que podrían usar después de mes y medio un baño, una ducha, pero no han sido los seleccionados. Pese a que la policía los ha conducido de vuelta a la playa, el operativo se ha cerrado sin ninguna incidencia importante. Personal del Ministerio de Migraciones y del SAMU los han acompañado y les han explicado que tendrán que intentarlo más adelante, cuando se habiliten nuevas plazas.
1: Sí, luego analizamos qué pasa con los que no han logrado una plaza en ese campamento. El Partido Popular ha elevado esta mañana sus críticas al gobierno, mientras continúa el acercamiento ideológico entre Feijóo y Abascal, que coinciden en su propuesta, que consiste básicamente en sembrar de militares y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado todas las fronteras. Feijóo desde Melilla, Abascal esta mañana en Tarragona.
24: Habrá mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto habrá reacción en el caso de que nuestra frontera sea amenazada o sea invadida.
25: Junto con la defensa activa de nuestras fronteras, que han de ser militarizadas, que tienen que perfeccionarse, que tienen que levantarse muros más grandes, espigones más fuertes.
1: Ni una palabra de Feijóo, por cierto, sobre el ático de Isabel Díaz Ayuso, una vez destapado y confirmado el escándalo que salpica a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Conocido el expediente y reconocido que se compró esa vivienda como lugar para alojar a mandatarios o cargos de la Comunidad de Madrid, es decir, dinamitados todos los argumentarios de la Puerta del Sol, incluso el de las obras en la sede del gobierno regional, que parece que ya no son tan inminentes, Ayuso ha respondido esto a la pregunta clave de todo el caso. ¿Dio la orden la presidenta de la Comunidad de Madrid de comprar ese ático?
25: No. Usted no dio orden de buscar ningún ático, no. De buscar ninguna vivienda de ese tipo. ¿Quién dio esa orden entonces?
26: No se ha dado una orden de ese tipo. Se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está.
1: Y ya está, una comparecencia con una Ayuso desatada, nerviosísima, y que llega a decir que la compra del ático, cuya venta ha quedado desierta, es una buena inversión, porque Ayuso bien sabe que comprarse un piso en Madrid tiene lo que tiene.
26: Está comprado y no es dinero perdido, es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid, no está perdido, es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
1: Ahora ofrecemos todos los detalles en Hora 14 Madrid y nosotros a y media le preguntamos a Joaquín Bosch si este caso, que es un escandalazo cero ético, puede tener algún recorrido en los tribunales. Pero todavía en la portada de este informativo, otra voz política, la de un concejal del PSOE en La Palma, que no tuvo mejor idea que decir esto que vamos a escuchar en referencia a otra concejala del PP dudando de su capacidad por su reciente maternidad.
27: Una madre con un niño recién nacido, su cabeza está en el niño, no en el ayuntamiento. Por lo tanto, digo yo que la erótica de poder podría esperar un poquito a que uno ya no esté ejerciendo una función pública. No voy a decir a cada uno lo que puede hacer en su casa y en su cama, pero...
1: Su partido le ha dicho adiós y él ha tenido que dejar su puesto como concejal. El PP había pedido su dimisión previamente. Curioso, porque algunos concejales, también del Partido Popular, le rieron la gracia en ese momento.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Y con más cosas de este viernes, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
28: Muy buenas. La Fiscalía Mexicana va a pedir 70 años, la máxima pena contemplada por la ley de ese país, para el principal sospechoso de la muerte de la universitaria española, Claudia Tacoronte, que ha sido detenido 5 días después del crimen. La familia de la víctima, la familia de Claudia, está a punto de llegar a México. Además, la primera lista de la selección tras ganar el Mundial incluye 2 novedades. Roberto Fernández como delantero y Josep Martínez en la portería. Estaremos en San Sebastián porque se abre la edición número 74 de su vestido especial de cine con Brad Pitt y Naomi Watts en la alfombra roja, y todo esto a 6 horas de que Shakira comience su residencia en Madrid, su primer concierto, y a solo 1 hora y media de que se abran las puertas de la mini ciudad creada para ese evento.
1: El Shakirazo. Pronóstico del tiempo para las próximas horas con Jordi Carbó.
3: La semana finalizará con tiempo soleado y más calor durante las tardes. De momento, las próximas horas todavía algunas tormentas en las islas de Ibiza y Formentera, así como en puntos de montaña del sudeste de la península, también en provincias como Cuenca, Albacete, Teruel o el interior de la Comunidad Valenciana. Chubascos y tormentas que irán desapareciendo durante el fin de semana, cuando va a hacer mucho sol, y durante las tardes las máximas en la mayor parte del país ya se acercarán a los 30 grados.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Termina la semana con la polémica sobre el temporal del miércoles por la noche todavía encendida. A cuenta de varias cosas, como les venimos contando, por el envío de les alert pasadas las 10 y por si se hizo todo lo posible para conseguir que se suspendiera antes el partido en el Estadio del Levante. O sea, hay que cambiar los protocolos y las leyes para que no haya que esperar a que sea una entidad privada con sus intereses privados quien decida sobre la seguridad de, en este caso, unas 20.000 personas, algo que parece bastante lógico. Pero lo cierto es que en la provincia de Valencia tenemos cierta sensación de déjà vu, porque de todo esto, de mensajes, de protocolos y de alertas, ya hablamos largo y tendido hace ahora casi 2 años, y aún estamos así.
0: Hora 14, Comunidad Valenciana.
4: Adrián Sánchez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ana.
4: Los socialistas han instado hoy al conseller de Emergencias, a Juan Carlos Valderrama, a aclarar qué medidas adoptó para proteger a los aficionados que acudieron al Estadio del Levante al partido del miércoles por la noche.
6: Según la diputada portavoz de Emergencias en Les Corts Valencianes del PSP de Alicia Andújar, la ley de emergencias es clara. El conseller del ramo es el competente para determinar las medidas de protección para las personas y para requerir a las administraciones o entidades, ya sean públicas o privadas, su colaboración para garantizar la seguridad. Alicia Andújar pregunta si el conseller Juan Carlos Valderrama se comunicó con la Liga de Fútbol para advertirles de la situación.